0: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Es día de hablar de los estrenos, hoy con Lucía Bermúdez.
2: Willem Dafoe y Carlos Cuevas comparten pantalla en El Anfitrión, una sátira dramática del cineasta Miguel Ángel Jiménez que sigue a un magnate griego que durante una lujosa celebración verá cómo una cadena de sucesos inesperados amenazará su poder y su propio destino.
3: ¡Bienvenidos a mi isla!
2: Hay otras propuestas interesantes como El Mensaje, una poética fábula sobre la comunicación, el trauma y la necesidad de creer, o La Mujer de la Fila, un emocionante retrato sobre el día a día de las familias de los reclusos, protagonizado por Alberto Amar. Desde Francia llega El Sueño Americano, película inspirada en hechos reales que cuenta las peripecias de dos amigos cuyo sueño es ser agentes de renombre en la NBA.
4: Si queremos ir a la NBA necesitamos un Ferrari y ahora mismo solo hay un Ferrari que ponga de acuerdo a todo el mundo.
2: De deportes también trata la última película de Apple TV, Dink, que sigue a un antiguo prodigio del tenis que se ve obligado a enfrentarse a sus fracasos deportivos jugando al deporte que más odia, el pickleball.
5: El tenis, elegancia, perfección estética, necesita nuestra protección.
2: También hay cine español con tres de más, una comedia familiar encabezada por Salva Reina y Kira Miró, que sigue a una pareja que de la noche a la mañana deberá enfrentarse al reto de la paternidad.
1: Así llegamos a las 7 y 20 minutos de la mañana, a las 6 y 20 en Canarias.
6: Hoy por hoy, Maestrat.
7: Molt bon dia i salutacions des de Ser Maestrat. Avui és dijous 23 de juliol de 2026 i anem amb la informació de l'horatge.
8: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
9: L'horatge.
7: La temperatura màxima per avui és de 32 graus i la mínima de 25 graus. El vent ha començat bufant del sud-est a 10 km per hora i arribarà fins als 20 km per hora. L'índex ultravioleta màxim per avui és de nivell 9 i serà un dia molt nuvolat amb un 20% de probabilitat de pluja entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda.
8: Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Donde compran los profesionales. Obramat.
7: Vos apropem ara les notícies del matí ací a Ser Maestrat i, com sempre, comencem amb l'actualitat festiva i cultural de la nostra comarca. Continua un dia més les festes de Santa Magdalena i la programació d'avui comença a les 12 del matí amb la missa concelebrada en honor a la Immaculada Concepció. A la una, traca a càrrec de la Pirotècnia Tomàs, amb la participació de la colla de dolçainers i tabaleters Polpís. A la una i mitja, recepció de l'Ajuntament per al clergat, el cor i les associacions locals al poliesportiu municipal. A les set, processó pels carrers de costum amb la imatge de la Immaculada Concepció. A les set i mitja, cloenda de l'exposició de pintura de l'últim curs a càrrec de la professora Maite Valdrits a la capella. A les vuit de la tarda, gran horchatada a la pista del poliesportiu amb l'espectacle infantil El Show de Héctor Sansegundo, que serà per a tots els públics. Al finalitzar este acte es farà l'entrega dels premis del concurs per a la portada del llibre de festes. I, per últim, a les 12 i mitja de la nit, actuació espectacle musical de Talent al Poliesportiu Municipal i, al finalitzar, Disco Mòbil. I esta nit a Vinaròs tindrà lloc el tercer dia de la 25a edició del Festival Internacional de Curtmetratges de Vinaròs, que, recordem, durarà fins al divendres 24 de juliol i té lloc totes les nits a la plaça de Bous a les 10 de la nit. Els curtmetratges que se presentaran avui dijous són Skin de Guy Native, Influencer de Rubén Barbosa, De Paz de Besim Uthmali i Bon Boné de Rakan Mayasi. Continuant amb Vinaròs, demà divendres tindrà lloc la segona trobada de xiquets i xiquetes del carrer Nou de Vinaròs. L'any passat es va fer aquest sopar a la fresca per primera vegada i va ser un complet èxit al que van acudir unes 67 persones. Escoltem ara alguns dels organitzadors d'aquesta trobada.
3: Rosa em va dir a mi, diu, si no ho fas enguany ja...
9: Ja no ho faràs.
3: Ja no ho faràs. I allà que em vaig tirar endavant, me vaig agarrar ganes i vaig posar en contacte en Encarna, que és la que ha creat el grup, també. I li vaig comentar, sí, i bueno, li va aparèixer bé i vam començar.

0: per a compartir, conviure i gaudir al màxim. Vine amb la família i els amics i fes que aquest estiu siga inolvidable. T'esperem! Un missatge de l'Ajuntament de Sant Jordi.
1: Atención aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeñíscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
0: La regidoria d'obres i serveis de Vinaròs ha reforçat la brigada municipal amb la incorporació de 6 treballadors. 5 d'aquestes places són temporals i serviran per a cobrir diverses baixes, a més de formar part d'un programa d'ocupació. Segons ha explicat el regidor Josué Brito, els nous operaris realitzaran principalment tasques de manteniment i millora de les instal·lacions municipals i del mobiliari urbà, amb l'objectiu de garantir uns serveis de qualitat per a la ciutadania. Ens traslladem ara a Morella, on el Partit Popular ha proposat destinar els 100.000 euros que rebrà el municipi del Pla Extraordinari Més Esport de la Diputació de Castelló a 2 actuacions esportives. Es tracta de la construcció d'uns vestuaris al camp de futbol de la fàbrica Giner i del finançament de la instal·lació de la gespa de la pista de pàdel. El portaveu del PP a Morella, Jesús Ortí, ha traslladat aquesta proposta a l'equip de govern després de que la Diputació anunciara una línia extraordinària de 12,1 milions d'euros per a millorar infraestructures deportives als 135 municipis de la província. Segons Ortí, la construcció dels vestuaris suposaria una millora molt important per als usuaris del camp de futbol. Pel que fa a la pista de pàdel, planteja que la gespa es financi amb aquests 100.000 euros i que els recursos del pla eòlic, que inicialment estaven previstos per a aquesta actuació, es puguen destinar a altres projectes municipals. El PSPB dels Ports Maestrat ha demanat al Ministeri de Transports que acceleri els tràmits per a reactivar les obres del tram Masia de la Torreta Morella Sud de la Nacional 232. El comitè comarcal reunit a Morella ha aprovat una resolució en què reclama un calendari clar per a reprendre els treballs aturats per problemes geotècnics i demana que es mantinga la inversió prevista per a garantir la finalització del projecte. Els socialistes recorden que la Nacional 232 és una infraestructura clau per a la seguretat viària, la lluita contra la despoblació i el desenvolupament econòmic i turistes de les comarques dels Ports i el Maestrat. Escoltem el diputat provincial Ramsès Ribollés.
2: La Nacional 232 és el projecte més important per al nord de la província en el que suposa comunicació, vertebració del territori i generació d'oportunitats. Un projecte que sempre han fet possible els governs socialistes, tant en la part d'Aragó com eixa actuació històrica del port de Querol, així en Morella. En estos moments, el tram Morella Sur, la Torreta, està en tramitació una modificació del projecte degut a uns problemes geotècnics que van eixir durant l'obra. Eixe fet, pues, el que ha provocat és que portem ja un temps en les obres paralitzades i per això en aquest comitè comarcal que hem celebrat a Morella des del PSPE-PSOE dels Ports Maestrat, pues, hem volgut fer una resolució posant en valor el que suposa tot este projecte de la Nacional 232 i el treball fet.
0: I això ha sigut tot per a les notícies d'aquest matí ací a Ser Maestrat. Moltes gràcies

0: El nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeniscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
1: La regidoria d'obres i serveis de Vinaròs ha reforçat la brigada municipal amb la incorporació de 6 treballadors. 5 d'aquestes places són temporals i serviran per a cobrir diverses baixes, a més de formar part d'un programa d'ocupació. Segons ha explicat el regidor Josué Brito, els nous operaris realitzaran principalment tasques de manteniment i millora de les instal·lacions municipals i del mobiliari urbà, amb l'objectiu de garantir uns serveis de qualitat per a la ciutadania. Ens traslladem ara a Morella, on el Partit Popular ha proposat destinar els 100.000 euros que rebrà el municipi del Pla Extraordinari Més Esport de la Diputació de Castelló a 2 actuacions esportives. Es tracta de la construcció d'uns vestuaris al camp de futbol de la fàbrica Giner i del finançament de la instal·lació de la gespa de la pista de pàdel. El portaveu del PP a Morella, Jesús Ortí, ha traslladat aquesta proposta a l'equip de govern després de que la Diputació anunciara una línia extraordinària de 12,1 milions d'euros per a millorar infraestructures deportives als 135 municipis de la província. Segons Ortí, la construcció dels vestuaris suposaria una millora molt important per als usuaris del camp de futbol. Pel que fa a la pista de pàdel, planteja que la gespa es financi amb aquests 100.000 euros i que els recursos del pla eòlic, que inicialment estaven previstos per a aquesta actuació, es puguen destinar a altres projectes municipals. El PSPB dels Ports Maestrat ha demanat al Ministeri de Transports que acceleri els tràmits per a reactivar les obres del tram Masia de la Torreta Morella Sud de la Nacional 232. El Comitè Comarcal, reunit a Morella, ha aprovat una resolució en què reclama un calendari clar per a reprendre els treballs aturats per problemes geotècnics i demana que es mantinga la inversió prevista per a garantir la finalització del projecte. Els socialistes recorden que la Nacional 232 és una infraestructura clau per a la seguretat viària, la lluita contra la despoblació i el desenvolupament econòmic i turistes de les comarques dels Ports i el Maestrat. Escoltem el diputat provincial Ramsès Ribollés.
2: La Nacional 232 és el projecte més important per al nord de la província en el que suposa comunicació, vertebració del territori i generació d'oportunitats. Un projecte que sempre han fet possible els governs socialistes, tant en la part d'Aragó com eixa actuació històrica del port de Querol, així en Morella. En estos moments, el tram Morella Sur, la Torreta, està en tramitació una modificació del projecte degut a uns problemes geotècnics que van eixir durant l'obra. Eixe fet, pues, lo que ha provocat és que portem ja un temps en les obres paralitzades i per això en este comitè comarcal que hem celebrat a Morella des del PSOE dels Ports Maestrat, pues, hem volgut fer una resolució posant en valor el que suposa tot este projecte de la Nacional 232 i el treball fet.
1: I això ha sigut tot per a les notícies d'aquest matí, així a Ser Maestrat. Moltes gràcies i que tingueu molt bon dia.

0: Molt bon dia a tots i a totes. Benvinguts un dia més al nostre programa de l'Oi por Oi de Ser Maestrat. Avui, dia 23 de juliol del 2026, estem, com sempre i totes les setmanes, en el nostre programa de Pixel Maestrat, en Albert Gavaldà, i ens trau a Agustín Chaler, que estan parlant de viatges. Avui, en concret, tractarà sobre Turquia. A més, també contem en Amadeo, que és gerent i coordinador del Anam Experience Market, que tindrà lloc del 31 de juliol al 2 d'agost a Rossell. Però primer vos deixo el nostre programa de Pixel Maestrat.
1: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
2: Benvinguts un dia més a Pixel Maestrat. Avui tenim una altra vegada a Agustín Chaler, que parlarà de, us parlarà de viatges, ja que estem en la temporada turística i qui més qui menys pues, fot el camp, com l'expressió està popular, però on siga, uns més prop, uns més lluny, pues, aprofitem que Agustín Chaler té una gran experiència viatgera. Continuem la sèrie de viatges en ell. Vam començar per Tailàndia, vam seguir amb Egipte, i avui farem Turquia. Turquia, que és un destí turístic per excel·lència també, en moltes coses a veure, i parlem en ell ara mateix. Benvingut i bon dia, Agustí.
3: Bon dia, i bueno, avui anem a un dels països més fascinants que no sabem com situar-lo, si entre Europa o Àsia, no? És una bisagra. Molt interessant.
2: Per què val la pena agafar l'avió i marxar a Turquia? A banda de per a ficar-se pèls que no en tenen.
3: Sí, bueno, això s'ha passat de moda últimament. Bueno, és un dels països més variats, més complets i culturalment més intensos que pots arribar a visitar, no? En un sol viatge pots entrar des d'una basílica bizantina fins a escoltar una cridada a l'oració a una mesquita otomana, caminar per una ciutat romana, dormir en una antiga cova, baixar a una ciutat subterrània, travessar una estepa, banyar-te al Mediterrani i terminar prenent un te al Bòsfor. És molt complet. Jo crec que Turquia no és sols un pont entre Europa i Àsia, això seria una definició molt simple, sinó que també és un pont entre el Mediterrani i Orient Pròxim, no? Entre els Balcans i el Caucas, entre el món cristià i el món islàmic, i entre les antigues cultures de l'Anatòlia i les tradicions de l'Àsia Central. Pensa que es parla el turmeno fins a Xina.
2: Carai.
3: Sí, el llenguatge turc t'entenen fins a la província de Xinjiang, a Xina.
2: Sí, bueno, i també hi ha tres països de els azeris, no? Que també són de...
3: Sí, sí, se parla turmeno, que és una variant, i o sigui, tu parlant turc pots arribar des de Bulgària, pràcticament, algunes regions de Bulgària, fins a Xinjiang, que és la província més gran de Xina.
2: Sí, perquè Turquia va ser el gran imperi otomà, que va, vamos, aquelles batalles èpiques contra l'Occident catòlic, la batalla de Lepanto, i bueno...
3: Sí,
2: tota...
3: el turmeno no és exactament el turc, però sí que ho poden entendre. És una llengua vehicular de almenys 20 països.
2: Sí. Turquia, que és un país occidentalitzat des de Atatürk, no? Que va implementar el que era l'alfabet, bueno, l'alfabet així cristià en compte de l'àrab.
3: Tot sí, sí, el llatí, l'alfabet llatí, llatí en compte de l'alfabet que tenien ells àrab, no? Uh-huh. I això encara permaneix ara, no?
2: Sí, i se va fer també un país així més laic, encara que ara ha tornat una miqueta més a la islamització.
3: Oficialment és laic. Uh-huh. Oficialment és laic, però el president actual, Erdogan, doncs ha virat una mica a l'islamisme per interessos polítics, clar.
2: Sí, està dins de la OTAN, però sí que és veritat que els últims anys, i des del cop d'estat, aquell últim que va haver, doncs, també se va radicalitzar una mica. Però, sí. Bueno, així tot és un país segur pels europeus que vulguin anar...
3: Molt segur, molt segur, molt segur. Uh-huh. Sí, sí.
2: Llavors, anem a l'apartat de tòpics que també han fet els altres destins que han fet. Quins tòpics creus que hi han de Turquia que s'ajusten a la realitat o que no són per a tant, diguem-ne? Què creuries tu que la gent una mica s'espera de Turquia, pues, per exemple, no sé, això del regateig, que també vam parlar d'Egipte, o també del que és certes actituds respecte, bueno, als animals que exhibeixen per a les fotos, no, no sé, com a coses
3: que ara... Turquia... Turquia és un país de tòpics. Este sí que és, dels que han fet, el que més tòpics té, no? Vaig a desmuntar algun dels tòpics, alguns són certs i alguns no. Se sol dir que Turquia és meitat europea i meitat asiàtica. Bueno, geogràficament, absolutament no. Té una petita porció de territori turc a Europa, però la immensa majoria és asiàtica, no? El que sí que és cert és que la seva història i la seva cultura estan vinculats als dos continents, no? Estambul és el símbol i és l'única ciutat que està partida en dos, no? A través del Bòsfor. Bueno, un altre tòpic seria que Turquia és un país àrab. Bueno, no és veritat, no és un país àrab. Se tendeix a confundir el que és musulmà en àrab i és un error bastant freqüent. Òbviament és un país musulmà, encara que sigui a la Constitució laic, pues té l'idioma oficial és el turc i la identitat històrica està vinculada als pobles túrquics, a Anatòlia, a l'Imperi Otomà i a moltes altres cultures anteriors, però té alguns elements que comparteixen els àrabs, però no és un país àrab. Totes les dones porten vel, doncs també és una altra mentira, no? La societat turca ha evolucionat, és molt diversa i hi ha persones que són molt tradicionals, sobretot als pobles de l'interior, però a

0: venen una mica el que és l'ausència d'imatges que té l'islam, no? Los turcs són grans negociadors, pues sí. Sí, este sí que és un tòpic cert, perquè tot és que regatejar, no? Des de respirar hasta comprar una alfombra. És a dir, forma part de la senyal d'identitat turca i des que regatejar cada vegada, no? En Turquia tot el món beu cafè turc. Bueno, el cafè turc és diferent, però no tot el món el beu. És a dir, el xai apareix en totes les grans modalitats que tenen. Allí es comença la cultura del xai, realment. Jo canvio també el xip quan passo d'Europa a Àsia, doncs aquest és la primera pedra al camí que trobes, on el xai està en igualtat de condicions al cafè, no? El cafè turc és diferent, ja parlarem després a l'apartat gastronòmic. Un altre tòpic seria que el menjar turc només és kebab, no? Només és kebab, com los chinos, doncs només és arroz, tres delícies, doncs no. El menjar turc és molt ric, té una enorme varietat de preparacions, inclou desayunos fantàstics, possiblement els millors del món, sopes, verdures, peix, és algo, vamos, és com reduir el doner a lo que seria per Espanya una paella. Pues home, tenim més riquesa culinària i gastronòmica, no? Després, un altre tòpic serien los famosos derviches, los giróbanos, que són un espectacle turístic. Pues tampoc, perquè és una mística, és una religió que va néixer a Konya, que és un dels llocs que després te diré, i realment ells no ho entenen així. Que es vulgui convertir en un espectacle on mostren la cultura autèntica de Turquia, però realment és una tradició religiosa molt, molt important, que inclou la dansa giróbana, inclou una música especial, és una tradició espiritual.
1: Això vindria del sufisme, no?
0: Del sufisme, sí, de Konya. La capital del sufisme és Konya. Un altre tòpic podria ser, per exemple, que Turquia és molt barata. Pues bueno, cada vegada menys. És barata al nostre canvi, però cada vegada menys, perquè a més Turquia és un país econòmicament bastant fort. És a dir, va tindre un moment que va estar assenyalat per entrar a la Comunitat Europea i crec que van perdre una gran oportunitat d'agafar un pont entre Orient i Occident. Ara ja no volen entrar. Entonces, bueno, té una bona relació amb els Estats Units, com sabem. I, bueno, Turquia és molt hospitalària, pues sí. L'hospitalitat musulmana, que marca el Corán, també es fa palesa aquí a Turquia, no? En totes les regions que m'he trobat, perquè els primers viatges meus eren només a Estambul, en molta intensitat, vaig tindre que anar moltes vegades per faena, també, però després a la ruta de la seda vaig fer una Turquia intensa en 3 mesos que vaig barrir totes les províncies, no? I entonces coneixo Turquia en profunditat. I bueno, el tòpic més tòpic que hi ha és que Estambul és la capital. Fals. La capital és Ankara, no? I és, a més, és una ciutat molt interessant que et pot servir de rampa de sortida per veure tot el centre de Turquia, no? Estambul és la ciutat més important, però no és la capital.
1: Estambul, que era l'antiga Constantinople, no?
0: Correcte.
1: En tota la mesquita
0: Rava... A la visita Santa de Constantinople, doncs, pues, te diré més o menys el que hi ha que veure, una mica.
1: Agustí, què és el millor que té Turquia? Perquè tota la història que té, des de Göbekli Tepe fa 6.000 anys, que és aquells jaciments tan... Bueno, del neolític, de místics, que ha sorprès molt al món de l'arqueologia, tot el que és pues, per la ruta de la seda, al costat de la cuna de les civilitzacions, de la Mesopotàmia, no? Turquia té un gran legat així històric, arqueològic, però què té més a veure Turquia? També és un destí de platja, també és un destí, diguem-ne, de platges, de resorts. Què tindria Turquia així de lo més significatiu?
0: Mira, de lo bo, lo pitjor i lo més raro, te vaig a dir.
1: A veure.
0: Lo bo que té Turquia jo crec que és la diversitat. Turquia no és un únic viatge, no? Cada regió del país és completament diferent. Capadòcia no es pareix a Estambul, Éfeso no es pareix a Konya, la costa mediterrània no se pareix en res a Anatòlia Oriental, després està la zona kurda, vale? Té molta diversitat i això m'agrada molt, tant de paisatges com de formes de viure. Després l'hospitalitat, no? El té, com t'he dit abans, resumeix molt bé l'actitud

0: Turca, antes de parlar de negocis, se prenen els 5 minuts de conversació per estudiar-te bé. Entonces crec que és un estudi quasi fisionòmic de la persona a la que tens davant, no? Entonces més val que l'aprengues també per reciprocitat. Lo menjar, se menja molt bé. Tenim una imatge presta a hablar-te de Turquia que sembla que sigui un menjar pesat, sempre vinculat en la carn, però és fals, no? Després té un transport interior que per la zona on està del món és excel·lent. Té una extensa red d'autobusos i de vols. Les companyies aèries turques són molt fortes, les dos, Turkish i Pegasus, volen a tots els destinos del país, que és molt extens, i després els autobusos són quasi com avions, te donen de menjar, fan unes parades a àrees de servici modernes, les autopistes estan molt bé, és a dir, té un transport intern molt bo.
1: Trens com aniria? Perquè no estàs anomenant.
0: De trens no estan a tots els puestos, però sí que hi ha un tren que cruza, hi ha un tren, per exemple, fins que hi havia el problema de l'embarc, un tren que feia Estambul-Teheran, una vegada a la setmana. Anava en una direcció i el mateix tren tornava, ¿vale? Cada setmana sortia un, i hi ha molts de viatgers com jo que l'agafàvem, no? Jo he entrat a Iran en tren. Uh-huh. És curiós perquè puja la policia al tren, no? No tens ni que baixar. Entonces, bueno, una altra cosa seria el patrimoni, clar. Una cosa molt bona, té mesquites, ciutats antigues, palaus, caravanserais fantàstics i paisatges molt culturals. Lo roïn que té, no? Lo roïn que té Turquia, doncs l'excés de turisme. Hi ha 3 o 4 llocs, Estambul, Capadòcia, Pamuk, Alep i Efes, per exemple, que ho has de veure en un torbellino de gent, no? I això és molt, te desgasta molt, no? El trobar-te una massa turística tan gran. Una altra cosa roïna podria ser la insistència comercial. Aquí sí que són pesats. Així com te vaig dir que eren una mica, havien virat una mica la tranquil·litat a Egipte, aquí continuen sent molt pesats perquè és el seu modus vivendi, no? La forma en la que viuen, no? Una altra cosa que no m'agrada gens de Turquia és el tràfic, no? Sobretot a les grans ciutats. És caòtic, no te pots imaginar, jo treballava a la part asiàtica, a Tuzla, i tenia que cruzar el pont, sin embargo l'aeroport està a la part europea, que per cert és un aeroport magnífic, ja no és el que anava jo, Ataturk, sinó que és l'aeroport internacional, i té tots dos aeroports. Entonces, cruzar los dos ponts que té el Bòsfor és una odissea que no li desitjo ni al meu pitjor enemic, no? Pots estar hores. Los preus són molt canviants, fa una part de l'espectacle del regateig, però te'n vas en una sensació que pots arribar a dir igual he pagat molt per una cosa, no? Entonces, i bueno, ja t'he dit, la massificació és el que més em molesta. És un país que ha mort d'èxit en el turisme, no? I després d'una altra cosa que també és roïna són les grans distàncies. O sigui, això implica que necessites molt de temps per veure bé el país. La majoria de gent se contenta en Istanbul, que seria un grandíssim viatge, per supost, una setmana a Istanbul, pots veure fins a l'últim racó, però, clar, si tu vas a veure tot el país, les distàncies són molt grans, per molt que els transports siguin molt bons i es faigues per la nit, continua sent molt grans i tu arribes a la matinada una miqueta cansat, no? D'haver dormit a l'autobús o al tren. Bueno, hi ha coses rares, no? El iogurt, per exemple, el kefir, que ho acompanya tot, inclús les ensalades, sempre li posen una cullerada de kefir al costat, no? L'ayran, que és una beguda molt rara, al principi no t'agrada, no? És com un iogurt en aigua i sal, és salat, però realment per l'estómac va sensacional, sensacional. Després, el cafè, que com he dit, el cafè sempre deixa mig poso, te dones compte de que el gra arriba fins a la meitat d'altura del got. Dius, vaja, que denso és, no? És a dir, que de líquid només té la meitat. Entonces és molt denso i a vegades et tragues les virutes de cafè, no? Després hi ha un gelat, hi ha una forma de donar el gelat, que et posen el gelat a la mà, en el cono, i antes de que tu te'l poses a la boca, te'l lleven. O sigui, és una tàctica que fan allí de jugar, però jo vaig estar una vegada d'un tio que al final li vaig dir, mira, escolta, te donaré el cono i te'l minges tu, perquè és que me'l llevava cada vegada, m'entens? Després, bueno, hi ha sempre colònia a les cases, als restaurants, sempre hi ha com una colònia, un perfum, no? Volen que entres perfumat, no? Són coses rares. I, bueno, després los gats d'Istanbul, no? Los gats són una senya d'identitat d'Istanbul, estan per tot arreu i són los protagonistes principals de qualsevol escena de la capital otomana, no?
1: Sí, no, fa molt vaig veure a la tele que hi havia un event molt important i es va colar un gat per damunt de la taula i ningú es va atrever a treure el gat de la taula.
0: No, els gats és el més sagrat que té de Turquia. No. A més, hi ha una pel·lícula. Una pel·lícula que conta la història d'Istanbul a través dels gats.
1: Mm-hmm.
0: Sí, és una pel·lícula molt...
1: Ja, al final, si es dona temps i recordes el títol, ja...
0: Sí que el tinc per aquí.
1: Agustí, per anar a Turquia fa falta alguna precaució? Per exemple, vacunar-se d'alguna cosa?
0: No, i a més, només, bueno, no tenim que portar el passaport, només en el DNI no val perquè no pertany a la Comunitat Europea, però és un tràmit molt senzill, vale, i crec que val $10. Després lo van llevar, però quan jo anava habitualment tenia que pagar $10 i tenia que fer una mica de cua, però vamos, bàsicament no tens que fer res anterior a entrar a Istanbul.
1: O sea, si vols anar amb el passaport en regla,
0: te posen un cuño, i ara no sé, perquè ara fa temps que no vaig, no sé si tens que pagar algo o van llevar inclús la tassa. Mm-hmm. Quan jo anava sí que tenies que pagar $10. A més, los tenies que portar en billet.
1: És a dir,
0: en efectiu, en billets de 10. O sigui, si tu donaves 20, ells que acabaven de cobrar 500 passagers, 10 a cada un, no te tornaven el canvi.
1: Perquè, bueno, ara m'ha vingut al cap una pregunta que, mira, no te vaig fer d'Egipte però, o de Tailàndia, però hi ha una certa corrupció en la policia o passar serveis que si pagues alguna cosa més te pots lliurar de multes o que bueno, se vulguen aprofitar, pregunto, no ho sé.
0: Deu passar com a tots els països, no? Deu haver polis corruptos i polis normals. És a dir, tu al puesto que tocaràs no hi ha corrupció. No hi ha corrupció. Això no és com aquella famosa pel·lícula d'aquell americà que va estar a la presó, no?
1: Ah, sí, l'expresso de
0: medianoche. L'expresso de medianoche. Sí, corrupció pagaves i... No, això jo crec que ja no és visible a Turquia. Suposo que sí que deu ser perquè li agraden molt els diners... Ho tinc que dir, són molt negociants, sempre negocien a la baixa, o vaig viure en car pròpia en els projectes d'arquitectura, en lo qual... Però corrupció com a tal jo no l'he vist mai. A mi no m'ha tocat.
1: Agustí, explica'm una miqueta com se regateja, perquè és una mica, que és una mica fora de programa de lo que te volia preguntar jo ara, però tu que estàs tan experimentat en el món àrab, Egipte, Turquia, m'has dit ja... Així, breument... Què recomanaries a la gent que vol regatejar o negociar a Turquia? Perquè molta gent que anirà als països àrabs, que no musulmans, dels àrabs, que hi ha tanta tradició, quina és la bona tàctica per regatejar? Si te diuen 1.000, tu di 100 i ell comença? O
0: mira,
1: quina seria la tàctica?
0: Mira, te vaig a dir diversos punts que crec que són importants per regatejar, que són, el primer que has de fer és regatejar en humor. Riure, en humor, mostrar un interès, no malcarat, perquè si no ells se tanquen, no? I entonces la conversa no fluix. O sigui, primer l'humor. Després, no pregunta mai el preu d'algo que no compraries. És a dir, això com val? Com aquí, no? Com aquí. I dius, pues val tant, i te'n vas. No, allí no compres algo que no compraries perquè si no ja has menjat el cepet. Has menjat el cepet i ells te contraataquen. No mostrar tampoc massa entusiasme per comprar, fer-te una mica el despistat, comparar a diverses tendes, fer l'amago d'anar-se'n i que t'acassin ells a tu, més val que t'acassin ells a tu que no t'ho aneix, vale? Sempre pots tornar a la tenda original. Després, començar en una oferta raonablement inferior a lo que te marca l'home. Després, tampoc no humillar el vendedor en quantitats absurdes, no? Si te dius 100, no dir, pues 10. Vull dir, això és una humillació que ell se ho pren mal, no? Ja t'he dit, mantindre sempre el somriure, o sigui, en humor, sempre, no? Estar dispost a anar-te'n en qualsevol moment, quan no t'interessa l'assumpte, en molt bona educació, i després d'haver-te el té que ell te donarà, doncs tindre sempre la possibilitat d'anar-te'n sense fer ruïdo, no? No tornar a discutir el preu després d'haver tancat un preu. Quan has tancat el preu, no dir, vaig a forçar una mica més. No, home, ja l'has tancat, ja vos heu donat la mà.
1: S'ha de tenir paraula.
0: S'ha de tenir paraula, no? Uh-huh. I després, pues, ja t'he dit, el té forma part de la negociació, però no t'obliga a comprar. És en seguida, li diuen al del bar, al Capali Carsi, al gran bazar, li diuen, porta'm una...
2: Si me pregunta... Santa Magdalena ja està en festes. Del 18 al 26 de juliol, vine a Santa Magdalena a gaudir de les nostres festes. Bous, bous embolats, verbenes, disfresses, DJs, sopar de pa i porta i molta diversió. Festes patronals de Santa Magdalena, la convivència d'un poble. T'esperem.
3: San Mateo, cae el sol. Tardeos Chill, en el jardín de bodegas Besalduc Valls, en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica pica a la puesta del sol. Todos los sábados, de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-6280 o en bvbbodegas.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
4: Sube la vibra. Se siente distinto en San Mateo.
5: Molt bon dia i benvinguts a una secció del Hoy por Hoy. Avui, en esta secció d'entrevistes, tenim a Amadeo Vilaró, que és gerent i organitzador del Anama Experience Market, que se celebrarà del 31 de juliol al 2 d'agost a Rossell. Què tal estàs, Amadeo?
6: Hola, bon dia, Marta. Molt de gust.
5: Bueno, pues primer m'agradaria preguntar un poc sobre què tracta aquest festival, aquest Experience Market, i també com va néixer la idea de crear-lo a Rossell.
6: Molt bé. Pues bueno, ya es la cinquena edició de Anama Experience Market. És un festival, d'estos festivals que ara es porten bastant des de fa 5 anys, que és un festival que combina el medi natural, combina food trucks, activitats per xiquets, música en directe, lo que diem un tardeo, però en moltes activitats. Arranca a les 6 de la tarda fins a les 12 i mitja de la nit, en activitats per a tot el tipus de família. Sobretot és un estil d'oci molt familiar, que la veritat, pues, bueno, a l'aire lliure, i és el que ara, pues, bueno, ara fa 5 anys va sortir des de la pandèmia. Nosaltres ens dediquem a l'organització d'esdeveniments esportius. Al no poder treballar en aquesta cosa, pues, vam considerar que Rossell era un bon lloc, perquè nosaltres som de Rossell, per fer una miqueta de territori i de pertenència, i se mos va ocorrir, pues, això, fer un festival d'oci que ja t'he dit, a partir de les 6 de la tarda, per tota la família, en tota classe d'activitats. Podran trobar, ja t'he dit, food trucks, activitats per trios i una mica música en directe, per estar les tardes del mes de 31 i 2 d'agost, pues, a Rossell, a tota la comarca, per tenir-vos.
5: I has mencionat que esta no és la primera edició, ja ho heu fet més vegades. Quines són les novetats que presenta la edició d'enguany?
6: Bueno, aquest any, sobretot, s'està reforçant molt, ja, com tu dius, és la quinta edició. El format quasi sempre és igual, perquè t'he dit, intentem combinar activitats per a tota la família, el turisme o un espai d'oci molt familiar, i a diferència de 3 anys, enguany està reforçant molt el que és el tema del màrquet. Tenim quasi 20 parades de tota classe de màrquets, de paradetes, de pulseres, d'artesania, producte de tipus espígol. Vull dir, en aquest cas està molt vestits, roba. Vull dir, que es trobarà com si fos un mercadillo que està molt potenciat, perquè cada vegada això sí que la veritat agrada més. I això unit a que està al medi natural, que és sobretot el punt que li dona la part diferenciadora. Això com a tal. Després, el que és la base sempre és la mateixa, perquè al final, ja t'he dit, tot són activitats per a xiquets. La música en directe, cada any intentem tindre grups nous i varietat de música. I el que és la part gastronòmica, que podria ser els food trucks, que també és una base de pues, bueno, hamburgueses, cartorrada, pizza, diferents tipus de food trucks, patates braves, dolç, fruita, perquè la gent, mentre estigui allí sentint i fent les activitats per xiquets, pugui, evidentment, pues, també fer una consumició.
5: I en quant al mercadillo que mencionaves, quin és el pes que tenen els artesans i els productors locals o de la comarca?
6: Bueno, estem oberts a tota classe de productes. Sí que és veritat que va lligat tot molt a artesania pròpia, vull dir, el que dius tu, són productors propis, són fabricants i artesans del territori, i la veritat que té molt de pes en aquest sentit perquè bueno, ja és un complement a lo que és les activitats. I bueno, totes unes es retroalimenten a les altres i crea un ambient i un espai molt bonic, que és bonic durant les 6 de la tarda quan encara és de dia, perquè estàs al medi natural, estem al costat a Rossell, al costat a una finca que està emplaçada al costat del lo que és lo parc natural, vale? I quan se fa de nit, pues, entra la màgia d'anama, que diem, que són tot el que és la part d'il·luminat, que és un il·luminat molt, molt sostenible, molt, molt integrat, i que fa que el lloc que estàs estigués super a gust.
5: Wow. I en quant a la música, que també és un dels pilars d'aquest esdeveniment, quin cartell heu preparat per a aquesta edició?
6: Sí, aquest any hem apostat per ja... tots els anys intentem canviar i que hi haguem noves propostes. Uh-huh. Aquest any comencem el divendres, important, el dia 31, en un grup que quan el vam contratar, pues, començava i bueno, vam veure que podia tindre la seva força, i la veritat que sí, perquè ha sigut un dels grups, Siderland, que ha sigut el més escoltat durant el mes d'abril i maig a totes les plataformes, des de Flashback fins als 40 principals i tal. Llavors, com a pla fort tenim a Siderland el divendres, vale, a partir de les 9 i mitja de la nit. I després, pues, bueno, dissabte també tenim el que és a mitja tarda un grupet de cat que es diu Cat Versiono, acompanyat per los chicos, que són ja músiques més populars, més de tribut, diguem-li.
5: Sí.
6: I diumenge tenim sobretot l'artista local, que és Guillem Mayo, que és el finalista de Duel de Veus, i que ens farà un concert acústic juntament amb ell de veu, que també serà un per a tindre en compte. I després ja per a finalitzar el diumenge en Aurins, que és un grup que fa referència més a músiques més tipus de U2 i Dire Straits i tal, més per a públic més gran. Vull dir que creiem que hi ha una diversitat de música per a tots els públics, acompanyat també, sobretot també, diumenge de tarda, moltes activitats per a la gent menuda, pallassos en directe, actuació de pallassos en directe, actuació de show cookings, farem també una demostració de galletes, de com se fan les galletes naturals, del terreno. Vull dir que la veritat és un cartell per a tota la família, com t'he dit.
5: I en quant a l'impacte que té el festival en Rossell i el Baix Maestrat, quin és... Com afecta tota aquesta gent que acudirà al festival al municipi?
6: Sí, bueno, el municipi primer bueno, és un tipus de festival que, com que diem, ja m'he donat motiu, és una experiència, perquè és una cosa que no se sol fer per aquí, més enllà de la millor, pues, les zones més cèntriques i tal, però la veritat que ha anat agradant a la gent del poble, pues, perquè el que parlem, la gent que ve, pues, hi ha gent inclús que ve a quedar-se a les cases rurals. L'any passat vam tindre referència de les nostres cases rurals que, aprofitant el festival, van vindre i les van tindre ocupades perquè van vindre a veure el festival. També tenim referències que tot el que és la part del turisme que visita més poblacions com Benicarló, Vinaròs, Penyíscola, pues, el que parlem, puja, pues, perquè també els 20, 25 dies o 30 que pot estar aquí baix a la ciutat, pues, també té temps de tot i ja li va bé aquesta classe de propostes turístiques. Sí. És una proposta que a partir de les 6 de la tarda, estar en 12 de la nit, no xoque, sinó al contrari, complementa el turisme de playa, ¿vale? I a part de visitar, pues, Penyíscola, Morella durant un o dos dies, pues, també té temps de pujar i tenim referències de que la gent puja, ¿vale? I per als restauradors del poble, pues, també, pues, el que parlem, pues, sí, venen, i també el poble se nota, pues, perquè, pues, venen, sopen a la millor al restaurant del poble, i ja fan lo tardeo a anar amb experiència. Aquest any volem arribar també a donar a conèixer un mes, pues, com t'he dit, en aquestes zones, perquè la cosa vagi anant. Estem parlant de que en tot el fin de setmana passin quasi 2.500-3.000 persones, que para Rossell i per el tipus de festival, ja puesto que estem ubicats, pues la veritat és un goig i és d'agrair, no?
5: I com s'ha preparat la logística per a que l'experiència siga còmoda per als assistents?
6: Bueno, nosaltres estem treballant quasi pràcticament pues, tot l'any ja, preparant el que és el cartel, preparant les activitats. Llavors, pues, bueno, en principi, esta setmana ja va sent també bastant ja intensa, perquè, pues, bueno, com t'he dit, que estem al medi natural, volem apropar al visitant tot el que és les característiques d'estar en un lloc rural. Evidentment, pues, com sempre diem, i això les famílies mos ho porten o mos ho diuen, que la veritat vindre, que elles puguen assentar a una paca de palla, a un tot molt rural, m'entens? A un banc sí. de fusta, i que el xiquet lo tingues per allí, pues, baixant en una tirolina, que evidentment no hi ha perill, o anant en un car a pedals, o saltant en jocs tradicionals, o saltant, doncs, per exemple, un marge, sí. ¿Vale? Tirant pedres de baix del riu, perquè estem en una zona rural, pues, la veritat que mos transmetixen els pares que dius, ostres, quina llibertat de, i quina diferència d'estar en un parc de poble, un parc de ciutat, a estar aquí al mig del monte, que estan convivint hasta, pues, en los saltamontes, en los lagartijes, i això, pues, los crios s'embruten i els pares no tenen problema perquè ni hi ha cap cotxe, ni hi ha cap claro. Perill i tot això, pues, los agrada, no? Apropar també una mica la part rural i la part de que veure, donar valor també al que tenim i el coneixement per a la gent menuda. Això a nivell logístic, pues, bueno, te ho facilita també el costo que estàs, però també anem preparant cosetes, sí.
5: I ja per acabar, quin missatge li llançaríeu a algú que encara no coneix l'Anama Experience Market per a que s'anime a visitar-lo?
6: Pues bueno, que una mica un missatge, i seria un missatge d'aquí, vull transmetre un missatge global. Global per a totes les zones interiors en perill de despoblament, que són tota la zona interior, sobretot en aquest cas la nostra, la de el nord de la província de Castelló, sí. que tenim moltes coses bones, que estos recursos que tenim, com són la natura i els espais que podem tindre, si hi ha empreses, pues, com nosaltres, com qualsevol que vinga, potencials, ¿vale? Para que, per almenys aquest punt de despoblació, pues, tindre activitats perquè la gent no se'n vaiga i, al contrari, vinga i puga fer coses. Llavors, per a qui vinguin a Rossell, pues, bueno, trobaran coses diferents a lo que és el turisme de playa que avui tenim des del juny fins al setembre, sí. Integrat en un poble que també se poden fer coses, com Rossell, com Canet, com Xer, com Sant Jordi, la Jana, Sant Rafel, vull dir, Morella, tots aquests pobles, el que tenim, ho hem de potenciar-ho i invitem a tota la gent que pugui vindre perquè és un concepte d'oci diferent, però que no se'n va gens de les grans capitals, com pugui ser Benicàssim, que també fan una cosa pareguda, o la zona d'aquí de Catalunya, pues, que són altres festivals molt pareguts. I això ho fem a Rossell, ho fem a l'interior, ho fem a un poble de Castelló, en 900 habitants, i això li dona, la veritat, que molt de valor. I estem contents també de tothom que ve, d'això.
5: Bueno, pues moltes gràcies, Amadeo, i recordar a tot el món que acudisca a l'Anama Experience Market a Rossell del 31 de juliol al 2 d'agost.
6: Molt bé, gràcies Marta, molt agraït.
7: I fins ací la primera part de l'Oi por Oi de Ser Maestrat. Mos veiem a la 1:07 amb més entrevistes i més notícies.
8: Tenemos durante muchos, muchos años, aunque ellos tengan su propia casa o su propio espacio, porque no cuentan con entorno suficiente como para tener una independencia absoluta.
9: ¿Y tú, Jairo, cómo estás? ¿Cómo ves tu futuro?
10: Ahorita, en ese momento, motivado. Ya empecé a entregar currículos para ubicarme un trabajo. Me están ayudando con lo de la discapacidad. Ha sido una bendición el progreso que he visto últimamente.
9: ¿En qué te gustaría trabajar?
10: Toda mi vida he trabajado en albañil. Soy ayudante práctico en construcción. pero desafortunadamente ya el cuerpo no me da por el accidente. Me han descartado ya en dos entrevistas por mi discapacidad. Pero yo le digo a la trabajadora social lo que salga.
11: Igual que aprendí a ser albañil, aprenderé otra cosa.
10: Yo pinto, claro. Inclusive hasta de pincho de cocina también.
12: Muy bien.
10: Claro. Sí, lo que salga yo le digo que sí, que estoy ahí. La anhelo ahorita es poder trabajar.
11: Seguro que se resuelve todo, Jairo, con la ayuda del Casal de la Paz.
13: Bueno, pues nos ha gustado muchísimo conocer mejor las funciones, toda esta labor que hace Casal de la Paz, que muchas veces pasa inadvertida o está invisibilizada, ¿no?, la realidad de todas estas personas. Jairo, te deseamos mucha suerte, aunque bueno, ya has tenido encontrando a esta organización, pero bueno, estaremos pendientes. Ojalá nos cuentes algún día que ya estás trabajando.
10: Sí,
13: claro. Y Juan, un placer tenerte aquí. Esta es tu casa y cuando necesites, bueno, pues visibilizar vuestro trabajo, aquí nos tenéis.
8: Os muchas agradecemos gracias. Mucho este espacio.
10: Gracias.
11: Un saludo a los dos. Cuidaros. Hasta luego.
10: Hasta luego.

0: Hola, molt bon dia a tots i a totes i benvinguts al segon tram de l'Oi por Oi del dia d'avui a Ser Maestat. Avui, dia 23 de juliol del 2026, comptem amb l'associació de plataforma per l'obertura del cinema de Vinaròs, on ens parlaran del que va passar el passat dimarts sobre el curtometratge al poble. A més, també contarem amb la participació del regidor de Benigazlum, Pasqual Sorlí, que ens parla de la seva actualitat al poble i, a més, de les seues reivindicacions. Hola, molt bon dia a tots i a totes i benvinguts un dia més a la nostra, al nostre programa de l'Oi por Oi de Ser Maestrat, a la secció d'entrevistes. Avui estic en la plataforma per l'obertura del cinema a Vinaròs. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre i si vos voleu presentar una a una.
1: Gràcies a vosaltres per acollir-nos. Jo soc Lívia Álvarez, que formo part de la plataforma pues, més o menys quasi des del començament.
2: Jo sóc Aurora Ferreres, jo no fa tant, ja fa un parell d'anys crec que estic a la plataforma, però crec que és important el defensar que hi hagi un cine a Vinaròs.
3: I jo sóc Rosa Roca, que estic des de l'inici de la plataforma lluitant tants anys per això.
2: Una veterana.
0: Pues sí, sí, totalment. I bueno, jo volia parlar amb altres perquè recentment es va suspendre el festival de curtometratges. Què va succeir?
1: Pues el pasado martes día 21, en la sesión de inauguración del 25º aniversario del Festival de Cortometrajes Agustí Comes, la sesión inaugural se tuvo que suspender porque había una ligera brisa marina que provocó que la pantalla donde se proyectaban los cortometrajes, pues hubo un momento de incertidumbre que parecía como que se vencía encima del público. Claro, esto viene a manifestar venimos a manifestar la rabia e indignación que supone que un festival de reconocimiento internacional como es el Festival de Cortometrajes Agustí Comes se tenga que celebrar en unas condiciones que para la categoría del festival son precarias, porque ahora mismo Vinaròs adolece de un espacio como debería ser un cine para poder realizar un festival de estas características. O sea, yo creo que aquí estamos todas de acuerdo en que en ningún festival internacional que se realice en cualquier otra ciudad española, como pueda ser la Seminci o el Festival de Málaga, innumerables que hay sobre el cine, no se realice en unas infraestructuras como debía ser y que estemos expuestos a las condiciones climatológicas o acontecimientos como los que pudieron ocurrir el pasado martes. Y es un poco lo que viene a defender la plataforma desde el comienzo, desde el 2019, a reivindicar que una población como la que tiene Vinaròs y alrededores, que al final somos una conurbación de aproximadamente unos 100.000 habitantes, no disponga de unas instalaciones adecuadas donde se pueda celebrar la cultura como es el cine.
0: I, bueno, per a la gent que no vos coneiga, com va néixer aquesta plataforma?
2: Doncs, pues, de fet, va començar quan se va tancar el JJ, el 2019. Ja el Rosa i Paco i altres es van ajuntar per a demanar que l'Ajuntament s'impliqués en la reobertura del JJ. De fet, havíem buscat una empresa que gestionés el JJ i el 2021 va haver un acord per unanimitat a l'Ajuntament de recolzament de l'obertura del cine i després de presentar 3.473 signatures, és a dir, recolzament popular n'hi havia. De fet, sempre n'hi ha hagut, perquè sempre que han fet alguna acció la gent t'està dient que vol cine. I de fet encara se veuen cartells que van posar per les botigues. Jo sempre dic, més cartells haguéssim tingut, més cartells haguéssim penjat, perquè la gent és a dir, tu veies que la gent estava demanant cine, que vol que hi hagués cine. Bueno, el cas és que se van presentar aquestes signatures a l'Ajuntament, va haver un acord per unanimitat de tots els partits polítics d'efectivament de recolzar la reobertura del cinema. I hi va haver un compromís de destinar 24.000 euros anuals És a dir, que hi havia un acord unànime per part de tot l'Ajuntament de destinar uns diners concrets. Ja estava l'empresa buscada i tot. Però al final, per una qüestió de si s'havia de... Ara tu això te'n recordaràs tu millor.
3: Sí.
2: De si s'havia de subvencionar durant més anys o menys anys, doncs va, no se va quedar la cosa suspesa.
1: Uh-huh.
2: I així estem. Uh-huh. Al cap dels anys, el JJ ja no es pot reobrir. En aquell moment sí que se podia reobrir. En els anys, doncs les coses, clar, vull dir, se van deteriorant. Per uns motius o per uns altres. Per tant, però de totes maneres, és a dir, Vinaròs té la població suficient i a més és la capital de la comarca, és a dir, hauria de tindre totes les infraestructures necessàries de tot tipus i necessita un cine, necessita, o sigui, no un espai allò multidisciplinar com si tinguéssim, si tinguéssim una població de 5.000 habitants, no, necessita tot el que, un auditori, un teatre, un cine, tot el que faci falta i no el tenim. Per tant, a pesar de que el JJ, pues bueno, ja no se pot en principi reobrir o això apareix, seguim pensant que fa falta un cine i que per tant l'Ajuntament s'ha d'implicar, perquè fa falta el recolzament de l'Ajuntament per poder obrir un cine, s'ha d'implicar en aquest objectiu.
1: I bueno, jo vos volia preguntar també quina és la implicació per part de l'Ajuntament, perquè si en el seu dia van aprovar el fer un cine, què ha passat?
2: Pues el que ha passat és que s'ha quedat ahí. Sí que se van, en aquell moment sí que havia el compromís, però després ahí s'ha quedat el compromís i pareix que s'hagi oblidat.
3: Bueno,
2: I tampoc no se veu, o sigui, nosaltres anem a plens, fem coses, vull dir que sí, te diuen que sí, però no veus realment una voluntat, en els anys que fa no veus una voluntat política per part de ningú dels que estan a l'Ajuntament, de cap partit real, per tirar endavant. Sí que van dir els que estan en el moment, doncs van dient sí, farem, però és a dir, el que seria tindre un cine com cal per poder fer una programació per grans menuts, per a tota la gent que pogués anar aquí al poble i no haver-se de desplaçar, i després que se puguen fer events com el festival de cine o cineclubs o altres coses que se poguessin fer, això no ho tenim. Ni es veu cap, bueno, no es veu que a curt termini pugui haver.
3: Jo voldria completar una mica el que diu Aurora, perquè jo estic des del principi, no? Sí, el tema era burocràtic, perquè l'empresa que estava disposta a vindre a Vinaròs i teníem molta garantia de que era una empresa a la nostra manera de veure el cine, era una empresa de Cambrils, ho dic així, i van vindre a negociar moltes vegades en l'Ajuntament i estaven, bueno, pues, ells canviaven el pati de butaques, se feien càrrec de la càmera, un munt de despeses, però claro, per això també necessitaven un temps de garantia que poguessin recuperar el capital i fer una mica de negoci. Evidentment això era una empresa privada, i la burocràcia del moment van dir que allò demanaven 10 anys i aquests 10 anys no entraven dins de l'esquema que se necessitava, només podia ser 5 anys. Total, que l'empresa em va dir això no ens interessa, l'Ajuntament va passar de tot, no va veure mai aquesta necessitat. Jo crec que no van ser mai conscients de la importància del cinema, no. I al final, pues, aquesta empresa se'n va anar, va vindre un altre partit polític que va dir, en principi va dir que no seria complicat, que ells pensaven que seria fàcil de resoldre, però a hores d'ara estem igual, han passat tots aquests anys i estem igual que al principi, burocràcia i pals a les rodes, estem des del principi igual i portem del 19, que ho han dit elles, del 19 lluitant per això. Reunions, han vingut aquí a la ràdio, han anat a fer bueno, mil coses, mos han mogut molt. Continuen reunint-nos i no sabem més què fer, eh? I ara, pues, degut a lo que ha passat, és que és vergonyós, no? Pues ese es el motivo que estem aquí.
1: Es que qué proyección puede tener un festival internacional que celebra su 25º aniversario en las condiciones en las que se tiene que celebrar, en las que se tiene que cancelar en la sesión inaugural. Es que la verdad es que manifestamos rabia y tristeza por todo esto que está pasando, y es lo que manifestamos, es una cuestión transversal. Ha pasado por todos los equipos políticos, por todos los colores de todos los ayuntamientos. Y la voluntad política se manifiesta en dotación presupuestaria. La dotación presupuestaria ahora mismo que hay en el municipio de Vinaroz en cuanto a temas culturales es irrisorio. Entonces, si no hay una manifestación en aportación económica, pues todo se queda en palabras. Y me refiero a absolutamente a todos los colores políticos, porque aquí han pasado todos por aquí. Y seguimos en la misma situación. Entonces, aquí estamos también para apoyar a todos los colaboradores y voluntarios que forman parte del Festival Internacional, por toda la labor que realizan de manera altruista. Y que no se reconozca con medios económicos este trabajo que realizan, y no se dé la importancia que tiene el festival en su categoría internacional, pues es muy triste para la cultura de Vinaroz, para todos los cinéfilos y ciudadanos en general. Es lo que creemos, porque al final la cultura es algo transversal que nos llega a todos y que cambia también y mejora la vida.
4: ¿Cuántas personas sou a la plataforma?
1: Pues somos de apoyo, somos muchísimas personas. Bueno, viene manifestado por las firmas que ya recogimos en su momento, y activamente pues somos unos cuantos que nos vamos pues turnando para hacer todas estas acciones de pues recogida de firmas, ir a los ayuntamientos, reparto de octavillas. Al final es mucho el trabajo que se realiza. Nos reunimos pues al menos trimestralmente con el ayuntamiento para ver cómo está la situación y si hay algún tipo de avance, y pedimos que sea una realidad el que se manifieste en temas económicos la importancia de la cultura.
4: Yo pues volia preguntar també entenc que sí, òbviament, de quina manera beneficiaria la reobertura d'un cine a la convivència i sobretot a la vida social del poble.
3: Això, jo volia parlar d'aquest tema, que dic que no ens cansarem de repetir-ho. Ho hem dit milions de vegades, però ho tornarem a dir. El cinema és molt més que un entreteniment. És un espai de trobada, de reflexió i emocions compartides. És cultura, és educació i és memòria. Per això defensar el cinema és un dret de tota la ciutadania a gaudir de cultura en condicions dignes. Jo volia fer també bueno, tots estem d'acord, sí, no? Però volia tornar a dir donar suport als membres del Festival Internacional de Curtmetratges Agustí Comas, perquè ells hi dediquen temps, il·lusió, esforç perquè Vinaroz tingui un esdeveniment cultural de tanta qualitat i categoria. És aixina. Coneixem els membres de la plataforma i sabem que són altruistes i estan tot l'any treballant per això, i bueno, l'agobio, el sofoco que van passar el dimarts va ser horrorós per ells, horrorós per ells, i este recolzament, vale? O sigui, que el que va passar el dimarts que no caigui en l'oblit, perquè la memòria és curta, saps? Que no caigui en l'oblit, que serveix que per obrir els ulls i entendre que Vinaroz necessita un espai estable i adequat per al cinema. Estable i adequat. La cultura no pot dependre de la sort ni de la provisionalitat. Ells estan provisionals. Ells estan a veure plourà. L'any passat va ploure. Fa vent, fa no sé què. Però quina vergonya és esta? Entonces pensem que no podem acceptar que una ciutat de la dimensió de i vitalitat de Vinaroz s'hagi de desplaçar a altres poblacions cada vegada que vol gaudir d'una bona pel·lícula. La cultura no hauria de ser un privilegi reservat a les grans ciutats. Ha de ser un dret accessible a tothom. Quan una ciutat inverteix en cultura, no està fent una despesa, està construint futur. Això hem de tindre-ho tots molt clar. I crec que la gent que vam assistir, que som 500 entrades, perquè també hi ha un tope, que si siguessin 700 també ompliríem. El primer dia diu que es van acabar. Les 500 localitats que tenien disponibles no van poder ni obrir la taquilla perquè no quedaven. O sigui que no ens podem queixar de que Vinaròs no interessa el cine, com us van dir els polítics en moltes ocasions, que érem quatre cinèfils bojos pel cine. Això és molt insultant, que ens diguin aquestes paraules. I això se va dir a l'Ajuntament de Vinaròs. Pues bueno, que entren, que vegin, que miren la gent com respon quan se tracta del cine.
4: I jo vos volia preguntar també què pedran les noves generacions si Vinaròs continua sense cine, sense cultura.
3: Claro. És que tot, la cultura és progrés, la cultura és futur. Tota la gent.
2: És educació.
3: És educació.
2: Aprens. I el que diu ella, té relacions. Té relacions no només quan vas al cine, té relacions quan te trobes, quan surtes després. A més, sempre hem defensat tindre un cine al poble, perquè tindre un cine al poble ajuda a socialitzar. Pot anar la gent gran, que potser d'una altra, que no es pot desplaçar. Pot anar la gent molt jove, que tampoc encara no conduïs, i ha de dependre dels adults perquè els porten aquí i allà. I la gent jove ja surt sola, vull dir, no té que esperar que els pares els porten en posta per anar al cine. Després quedes abans a la meva per prendre alguna cosa, quedes després per sopar, vull dir que és una manera de també donar-li vida al poble.
1: Sí, dinamitza econòmicament.
2: Sí, econòmicament i socialment i comercialment, de totes les maneres, i a part és això, és entreteniment, és educació, és memòria, que ha dit, o no, o al contrari, té projecte que va al futur, perquè el de pel·lícules n'hi ha de totes les maneres.
4: Total.
2: I per tots els gustos i per tots els públics. És a dir, que és riquesa, i això de que la cultura no serveix per res no és veritat. Serveix, la cultura serveix, és molt necessària. De que, com a mínim, alimenta l'esperit, a part d'altres coses.
4: Sí,
2: I, i també mou diners, és a dir, que no és que no mogui diners la cultura, només hi ha que saber veure.
3: I l'experiència també és que la gent d'una edat, per exemple, com la meua, que no hem tingut accés a una universitat perquè en aquell temps la gent senzilla, treballadora, com era la meva família, no ens podien enviar a Barcelona ni a València a les universitats. El cine ha sigut la meva universitat, perquè jo, des del primer cineclub que va haver a Vinaròs, en una època difícil, encara estàvem època franquista, nosaltres vam fer el primer cineclub aquí a Vinaròs i vam triar pel·lícules que valien la pena, directors meravellosos, i fem un cineclub en comentaris. Jo vaig aprendre molt d'aquesta experiència i a partir d'aquest moment pues jo vaig continuar veient cine i sabent que vaig aprendre molt, i no vaig anar a la universitat, però vaig aprendre molt pel cinema.
4: Yo,
1: bueno, sino lo que comentabas, que además la cultura cinematográfica también se aprende, la única manera de aprenderla es viendo cine.
2: Sí.
1: Y si queremos seguir que el Festival Internacional tenga la categoría que tiene, lo que necesitamos es una ciudadanía formada, también con un espíritu crítico, y eso solamente se consigue viendo cine. Es muy importante que las nuevas generaciones vean cine. Y la manera de hacerlo es en un local como debe ser.
4: Totalmente. Yo, como última pregunta, ¿quin missatge li donaríeu a l'Ajuntament de Vinaròs?
2: Bueno, pues que ja s'ha vist amb el Festival Internacional de Curtmetratges que la gent sí que respon, amb totes les accions que han fet s'ha vist que respon. Encara vam repartir cartells per les botigues i sempre dic que més cartells haguéssim tingut, més cartells haguéssim repartit. Encara se'n veuen de penjats per les botigues de Vinaròs vol cine, perquè la gent vol cine. És a dir, que la gent sí que, si hi ha un cine, respon. Si hi ha una programació adequada, respon. Els curtmetratges no són pel·lícules comercials i fàcils, i en la plaça de Bous està plena, ja ho ha comentat ella. Se van vendre, el primer dia ja se van vendre totes les entrades. El segon dia ja molta gent anava preguntant si sobraven entrades, perquè s'havien quedat sense entrades. També, bueno, quan comentava les meves companyes, és a dir, tenim un festival consolidat que val molt la pena, en una gent que està treballant en voluntariat i treballant molt i posant molt d'esforç perquè això tira endavant.

0: jo volia parlar, doncs, heu sigut crítics amb algunes de les últimes decisions tomades pel govern municipal. Quina considera que és avui la principal preocupació per a Benicarló?
1: Bueno, en Benicarló jo crec que hi ha moltes preocupacions. Jo crec que la primera preocupació que n'hi ha en Benicarló en aquests moments és perquè l'Ajuntament se troba molt paralitzat, està aletargat, fonamentalment des del moment en què fa un any aproximadament van ser cessats els dos concejals de Benicarló, d'un tot per Benicarló. Hasta en aquell moment, durant un any i pico, jo penso que li van donar una certa activitat a l'Ajuntament, se va construir la piscina, se va fer el camp de futbol, se va fer la compra del convent de Sant Francesc, se va fer la compra de la de Rosmarín, del terreny de Rosmarín, se van ficar en marxa en eixe any i pico un total de 29 projectes que teníem, jo concretament en este cas des d'urbanisme, 29 projectes que de faenes a fer en Benicarló. És a dir, que en la primera part d'eixa legislatura va ser una part on se van realitzar moltes coses i s'estaven ficant en marxa moltes coses. L'administració no pots fer les coses d'avui per demà, tens que anar preparant-les, ficant-les en marxa, però de tenir moltes en marxa. Avui per avui la major part d'aixes coses estan paralitzades i l'Ajuntament està aletargat. Pues bé, quins són els principals problemes per a Benicarló? Hi ha problemes de caràcter social, hi ha problemes de caràcter civil, per dir d'alguna manera, hi ha problemes urbanístics greus. Jo, tal vegada, per nomenar els que eren més del meu departament, que són els urbanístics, ara fa apenas uns dies l'Ajuntament es va presentar el que diu la primera fase de la reforma del bulevard, que després va venir aquí el senyor Hilde del Partit Socialista i va dir que la primera fase ja s'havia fet abans. Jo, la veritat és que quan vaig entrar al Departament d'Urbanisme, allí no hi havia cap fase preparada de res. És a dir, s'havia fet el bulevard. Jo crec que el bulevard l'he criticat moltes vegades, el que s'havia fet va haver un problema greu d'aixa confecció, i és que perquè un bulevard siga efectiu o una via de circulació, les rotondes hi ha que fer-les al mig de la principal via, de tal manera que això no impedeix la circulació. Què va passar quan se va fer el bulevard? Quan se va fer el bulevard, el problema va ser que es van fer moltes d'aquestes rotondes se van fer escorades cap a un costat o cap a l'altre. Això ha produït problemes en la circulació. D'alguna manera, jo quan vaig entrar vaig intentar solventar això, doncs retallant moltes aceres, retallant alguns trossos, i va ser una de les primeres actuacions que vaig fer quan vaig entrar. Però el bulevard presentava molts de problemes. Jo no sé si allò va ser la primera fase, la segona o la tercera. Però ara el PP ens presenta una fase del bulevard i diu que el vol és començar per la rotonda que havia davant dels antics bombers, l'entrada que n'hi ha actualment quan venim de Vinaròs o on anem cap a Vinaròs. Però bé, aquesta entrada, que en aquests moments no presenta cap tipus de problema, perquè és la circulació és fluida durant tot el dia, ara resulta que volen fer una rotonda que serà algo més gran que la que ha feta. Eixa és una reforma d'eixa rotonda, el que es vol fer, i resulta que volen fer passar tot el trànsit de la Nacional 340 per eixa rotonda. Què passarà? Que un lloc on no hi ha problemes se produiran col·lapsos contínuament, com està passant en altres rotondes que n'hi ha a la Nacional 340 en Benicarló, i aquests col·lapsos farà que el benicarlando que tinga que entrar o sortir a la seva població per eixe lloc se trobarà en què tindrà que esperar, no sé si un minut, tres o set, però tindrà que esperar quan ara no té que esperar. Això és un error fonamental. Jo crec que el tema és un problema de prioritats. Quines són les prioritats per a Benicarló? Jo, des de Benicarló, tot per Benicarló, el nostre plantejament havia sigut començar la reforma del bulevard, o sigui, o la millora del bulevard,

0: dir-li com vulguis, perquè potser, si dic reforma, pues, algú se m'enfade. La millora del bulevard és començar-la per l'altre costat, és a dir, fer un passeig al costat de lo que és la Nacional 340, que hi ha espai suficient i només quedarien afectats un parell de veïns. O sea, no hi havia molt de problema poder fer-ho, un passeig, una zona peatonal, uh-huh. I en carril bici, etc., en faroles, arbres, és a dir, tot això, fer-la des de la, des de lo que és l'antic, lo que és el centre comercial actual de Family, fins al quartel de la Guàrdia Civil. I davant del quartel de la Guàrdia Civil sí que fer una rotonda de superfície per poder entrar a Benicarló, poder entrar a Sant Gregori i poder circular a totes les entrades que hi ha allí. I en això evitaríem els problemes que n'hi ha actualment en Benicarló, cada vegada que plou, que s'ompli el fosso del baix pont aquell que n'hi ha davant de la Guàrdia Civil i ja no es pot entrar ni sortir de Benicarló. Aquesta rotonda sí que és necessària. Uh-huh. Per què? Perquè, no, perquè això, per la circulació, és important que estiguera en marxa i, a més, vos facilitaria l'entrada i la sortida de Benicarló. Passeo peatonal carril bici des del centre comercial arribant aquí. Però és que hi ha una altra cosa. Pues respecte al boulevard, ja que estem parlant d'aquest tema. Aquí, ara, se fa un parche de fer un trosset de boulevard. I ho farà un arquitecte o un enginyer de camins. Després que és que farem un altre parche, un altre trosset i el farà un altre. Aquí el que es té que fer és una idea, què és el que volem nosaltres en el boulevard, des del Family hasta la zona dels antics bombers. Nosaltres què volem d'aquest boulevard? Com volem que siga? Bueno, jo tenia previst també fer una espècie de concurs d'idees i fer tot un projecte de boulevard per uns mateixos tècnics i exposar al públic perquè la gent poguera dir pues, mos agrada, no mos agrada, farem més. Però, evidentment, quan fas una cosa hi ha gent que li agrada i hi ha gent que no li agrada, alguns de dos no ho podem fer, però almenys sí que ser algo més consensuat i a partir d'ahí, sobre la idea que sortiga, fer el projecte de tot el bulevard i després executar-lo en funció de les possibilitats econòmiques de l'Ajuntament. Ara que executem hasta la Guàrdia Civil, hasta el quartel de la Guàrdia Civil des del Family, després que executem des de un altre tros més hasta un gran l'antic per Espanya, és a dir, això és com té que plantejar-se el boulevard, per tindre un boulevard ben fet en un sol projecte, en una sola idea consensuada en tots els partits polítics, perquè això és de pa tots, no és pa dos o pa un partit polític, consensuant tots, i a partir d'ahir crec que podríem fer algo molt bonic, que fos l'enveja de tota la comarca, o potser de tota la província.
1: S'han denunciat problemes d'accessibilitat en diferents punts del municipi. S'han rebut alguna resposta per part del govern?
0: Bueno, problemes d'accessibilitat a Benicarló n'hi ha a molts de llocs. Jo l'altre dia vaig sentir aquí parlar a la senyora Núria de Compromís que havia algun problema d'accessibilitat inclús a la piscina, recentment inaugurada. Problemes d'accessibilitat hi ha que solventar-los. Jo, justament, al moment de ser cessat, havia quedat en el president de Cocempe, d'aquí de la zona, i havíem buscat un tècnic que era un tècnic especialista en temes d'accessibilitat per a que mos fes un informe en un contracte fet per l'Ajuntament, inclús havíem parlat del contracte i del preu, etc., per a que revisara tots els temes d'accessibilitat tant dels edificis públics com dels vials i els carrers i de tot el de Benicarló. Un informe que, a més, ho plantejava molt bé. Jo vaig veure l'informe que havia fet este mateix tècnic per a una altra població gran d'aquí la província i em va agradar moltíssim perquè te plantejava el problema i al costat te posava com s'havia de solucionar i inclús te posava el cost que podia tindre el solucionar-ho. I, entonces, evidentment, l'Ajuntament, en este informe, el que fa és agafar, pues, bueno, què tenim aquí disponibles? 30.000 euros? Anem a fer això. Què tenim? 40.000 euros? Anem a fer això altre. Què tenim? 5.000 euros? Anem a fer això altre. És a dir, i solventar en això perquè era un estudi de tota la població I en això solventar tots els problemes d'accessibilitat, perquè n'hi ha moltíssims a Benicarló. I hi ha que solventar-los, perquè les persones que tenen aquests problemes d'accessibilitat tenen el dret, i nosaltres tenim l'obligació de solventar-los això. Jo tenia, anava per este camí, ara fa un any més o menys que em van cessar, i això no sé com ha quedat. No... I a més m'he trobat a Ramon diverses vegades por ahí, però no n'ha parlat tampoc si, yeah, si ha continuat el tema.
1: Com és la relació actual entre Benigazlum i l'equip de govern?
0: Bueno, la relació actual de Benigazlum i l'equip de govern, vaig al punt de vista polític, és a dir, si nosaltres estem, anem als jocs, parlem, diem el que tenim, entenem que hem de dir, i la relació, jo crec que és una relació tenint en compte el que vaya bé, tenint en compte el que vaya bé, però jo no sóc rencorós, és a dir, que jo vaig, tan pront al poc temps que jo en tenia, i ja segueixo entenent, que ens van traicionar tant els nostres dos concejals que es van quedar en ells com el mateix PP, entenc que ens van traicionar i això és així. Jo me vaig oferir per col·laborar en tot el que volien, i de fet poc temps després alguna vegada me van picar per algun tema que havia portat jo, etc. I jo vaig estar gustós de poder pues, dir el que havia parlat o el que tenia comentat o fet. Després, posteriorment han hagut el pues, que entenc que en molts de plenos a mi no se m'ha tractat correctament, inclús se m'ha insultat, i jo m'he queixat davant de l'alcalde, i inclús l'alcalde no ha sigut igualitari en la seva forma d'actuar en tots els concejals. A mi se m'ha tallat moltes vegades en els plenos on estava parlant, i jo evidentment en aquests moments la relació personal, no la de treball, sinó la relació personal, pues, és bastant millorable.
1: Si els diners previstos per al bulevard que hem parlat abans es destinaren a una altra actuació, en què les invertiríeu des de Benigazlum?
0: Mira, jo tenia aquí tenia, he dit abans que tenia un munt de projectes aquí, i el pressupost de l'any 2025 que va ser un pressupost el més elevat de la història de Benicarló, 59 milions, bàsicament, el que és el pressupost d'inversions, el vaig confessionar, el vam confessionar des de Benicarló. És a dir, vam dir, partida, perquè, i pràcticament era per urbanisme. Quines actuacions hi ha en Benicarló que es tenen que fer? Pues, i a més, són projectes que estan en marxa, que havien anteprojectes de molts casos. Per exemple, el tema dels ponts per cruzar el pont per cruzar la Rambla Cervera. Aquest pont s'ha de fer. Hem de discutir si es fa més cap amunt o més cap avall, però aquest pont s'hauria de fer. Es començant per un costat de Benicarló. Després tenim, per exemple, la sala multifuncional. La sala multifuncional de Benicarló, donat la gran quantitat d'associacions, de falles, etc., que tenim, la sala multifuncional és una cosa també és necessari. També, per exemple, jo, és que per no dir el que d'això, tenim, ja, per exemple, tenia uns diners preparats perquè les entrades al poble són fonamentals, sempre ho han dit. Doncs jo volia reurbanitzar el carrer Vinaròs, el carrer Vinaròs i el carrer Alcalà també, però volies començar, se va prendre la decisió per part meva del carrer Vinaròs, i vaig consignar uns diners per a fer projectes per poder urbanitzar el carrer Vinaròs, perquè tant és important. El camp de futbol ja el van fer. Per exemple, una altra obra que té una importància per a Benicarló, per descongestionar el trànsit, és l'apertura de l'Avinguda de la Llibertat. És a dir, l'Avinguda de la Llibertat està tallada en un moment determinat, no dona fins a la calle Alcalà, perquè hi va un pai. Jo havia parlat d'alguns dels propietaris del pai per a que mos feren la cessió dels terrenys a canvi de futura volumetria, quan se desarrolla el pai, i els que vaig parlar tots me van dir que sí. Mos feien la cessió. Entonces nosaltres tenim que fer aquestes obres, i vaig posar en el pressupost d'eixe de l'any 2025, no recordo si en 200 o 300.000 euros, per a fer eixa apertura del carrer. Claro, això s'ha quedat ara en aquests moments, que jo sàpiga, en no res. També un altre tema important era el passeo de la Mar Xica i el pont de la Rambla Cervera, que ho he dit abans, que això era un dels projectes que teníem. Un altre dels projectes que eren importants per a Benicarló, per la seva necessitat, era l'ampliació del geriàtric. Van posar una partida, perquè recordar que de 2 milions i pico en aquest pressupost, és a dir, que tenim els diners per fer-ho, que era l'ampliació del centre geriàtric. En el lloc que està, en el mateix terreny, allí van fer un anteprojecte i mos capia perfectament una ampliació, crec recordar que eren de 50 habitacions més. No em recordo molt bé de memòria, però bueno, l'ampliació del centre geriàtric era molt important. Sí. Estava ahí, el que havia contratat era l'arquitecte per a fer el projecte, que jo vaig deixar per a licitar un conveni marco per contratar tècnics, però el vaig deixar 6 mesos antes o 7 mesos antes del meu tesi, jo vaig aviar al departament de contractació. No li s'ha pogut mai més res que ha passat en això. Ara resulta que no es poden fer projectes per part d'arquitectes de fora perquè tenim aquest conveni marco que no s'ha licitat. També tenim, per exemple, per dir més coses, per exemple, algo que jo vaig estar detrás l'any i mig és l'aprovació del pla general. El pla general de Benicarló és importantíssim. Sol industrial, 700.000 metres quadrats, a part de tota la reordenació urbana que això suposaria. Vaig seguir tots els passos, vam solventar problemes que havien en l'institut este d'inundabilitat, no recordo el nom, perquè havien ficat pegues. Bueno, vam estar en mig ambient la conselleria, que vam ficar moltes traves pel pla general, perquè vam acotar els temes i ens faltava molt poquet. Jo, en aquest any que no hi ha estat al Departament d'Urbanisme, no he sentit parlar del pla general per res. Un altre pla important que havíem venit a Carlo, que el teníem acabat, quan jo vaig, el que vaig reiniciar, quan vaig entrar i estava acabat per portar-ho al pleno i aprovar-lo, era el pla especial del càrcic històric de Benicarló. El càrcic històric està tota l'obra que volia fer la gent paralitzada, com aquell que diu, perquè no s'ha aprovat aquest pla. Home, doncs si està acabat, van haure dos tècnics, els havien contratat a l'anterior legislatura de Castelló, que eren especialistes en això, van fer el pla, ho vam revisar tots els grups polítics, estàvem tots d'acord amb el que s'havia de fer, el vam deixar redactat definitivament perquè es portava a pleno, i el dia que em van cessar estava pràcticament acabat. Nunca más se supo. Fa un any. Més coses que també podríem parlar-ne, bueno, no dic, ja no parlo ja dels temes de païs i de més, perquè aquí necessitaríem estar 2 o 3 dies parlant, potser no m'he donat tant de temps. Però és que en Benicarló tots els païs que estan en desenvolupament i els vaig, quan vaig entrar a l'urbanisme els vaig iniciar, s'han quedat tots paralitzats novament. Estan paralitzats molts d'ells de fi a 15 i 20 anys. Els vaig posar en marxa. Ara mateixa, bueno, s'ha reiniciat este pai del Pai Sant Isidre, que estan fent les obres. Això, se va aprovar el conveni estanyó de Consell d'Urbanisme i se va firmar després, quan me van cessar, se va firmar, no sabia, no, a mi, però estanyó de Consell d'Urbanisme va aprovar el conveni, que no s'havia aprovat anteriorment. Entonces, això ho vaig ficar en marxa. I sin embargo, ara, pues, per exemple, la partida Solaes. Partida Solaes, una partida que sempre se n'ha parlat, una partida molt gran, que és molt problemàtica. Hombre, és que ahir se va prendre la decisió de fer-ho per fases. La primera fase era l'elèctrica. La fase elèctrica estava fet els projectes. No de quan jo estava, els projectes estaven fets d'antes. I els projectes hi havia que ficar tot el tema econòmic, ajustar-lo pels 3 anys o 4 que havien passat des que s'havien fet, vaig ficar un tècnic d'urbanisme a que fer aquesta feina i la va acabar de fer just al mes d'agost abans de cessar-me que em van cessar al setembre. L'electrificació de la partida solar és en un any que portem, jo no m'he enterat que s'hagi fet res. És que està tot, està l'Ajuntament en aquests moments, he dit al principi, està aletargat, està paralitzat, no hi ha gestió, i aquesta falta de gestió pues, se suplix moltes vegades pues, sortint el millor fent-se fotos el fin de setmana o sortint en la samarreta de la selecció espanyola el dia que juga la selecció espanyola. Per això em pareix molt bé el de la samarreta, em pareix molt bé anar als llocs el fin de setmana, però la gestió de l'Ajuntament de dilluns a divendres, eixa hi ha que fer-la, i eixa no s'està fent. I Benicarló, bueno, em diu, a més, és que Benicarló està brut. Això, jo me penso que és una frase que me la diuen cada dia sí. pel poble. És cert, és que Benicarló està brut i descuidat. Benicarló està brut i descuidat. I no estem fent res. És que passa que la gent diuen, quan parlen de l'equip de govern, diuen, és que passa que la gent és molt gorrina i deixa les coses, les tira a qualsevol puesto, deixa els mobles a qualsevol lloc. Dic, miri, dic, Benicarló té una peculiaritat, és que som gent vivint allí de molts llocs diferents, perquè hi ha molta immigració en Benicarló, un 33% de les persones que viuen en Benicarló són immigrants i venen de cultures diferents. No és que la gent sigui millor o pitjor, són cultures diferents. Vostè des de l'Ajuntament té l'obligació de reeducar aquesta gent cap a la nostra cultura i d'ensenyar-li que les bosses de basura se tiren dins de del container de la basura i que els mobles no deixen tiratge al mig del carrer. I això té que vostè fer campanyes d'eixa educació. Té que fer... aquí ho va dir algú, penso que va ser el senyor de Vox també una mica això, ja, d'alguna manera
1: ser, sí.
0: Penso que ho vaig veure a l'entrevista que li van fer. És a dir, no s'han fet campanyes d'educació de la gent de les diferents cultures que tenim en Benicarló. Això ens porta a una riquesa també en molts de moments. Sin embargo, per part de l'Ajuntament, que pues tiro els mobles fora, són uns gorrinos tots. Home, no, això no. Vostè què ha fet per educar-los? Ah, no ha fet res. Jo també, això és el mateix que el tema de la seguretat. El tema de la seguretat també és un altre tema que en Benicarló tenim un nivell de delinqüència molt elevat. Va haver un pleno, vamos, se va plantejar este tema de la seguretat, tots van votar a favor. Van votar a favor els dos de Benicarló, no els altres dos que van votar en contra. Però bueno, a favor de la moció, però jo vaig plantejar algo que anava més enllà de lo que va plantejar en aquest cas Vox. Però, mire, lo important per la delinqüència és que el delinqüent se senti pressionat. Si el delinqüent se sent pressionat, se'n va a un altre lloc. I la pressió policial és important. Nosaltres fiquem controls policials per Benicarló. Fiquem policies passejant per tot Benicarló, no dic pel centre, sinó per tot. Parlem amb la Guàrdia Civil, coordinem tot això. Que realment se veia que hi ha policia en Benicarló, que se veia que hi ha Guàrdia Civil en Benicarló, i fent el que es ve a dir-se la pressió policial, que això s'ha fet en alguns llocs d'Espanya i ha donat bons resultats. Jo no dic que se detindran més delinqüents per la pressió policial, però sí, quanto menos, el delinqüent se sentirà incòmodo i se n'anirà a un altre lloc. Això és el que hem de fer. Sin embargo, en Benicarló això no s'ha fet, això ho vaig plantejar en un pleno. Jo, quan se va plantejar esta moció, i ho vaig explicar, i vaig dir inclús, això ho va fer el senyor Jesús Gil a Marbella, quan Marbella era un lloc que hi havia molts de delinqüents, i jo, Jesús Gil, que no me vull, perquè tenia moltes coses que no estava d'acord amb el senyor Jesús Gil, jo personalment, però en això de la pressió policial ho va fer molt bé, i de fet va llimpiar Marbella de delinqüents. Bé, doncs intentem fer-ho en Benicarló també. La seguretat és importantíssima per als nostres ciutadans. Jo crec que en eixa sí que s'han instal·lat algunes càmeres, és cert que hi ha hagut algunes subvencions i s'han instal·lat càmeres, se n'haurien d'instal·lar més, són necessàries les càmeres avui en dia per a moltes coses, per la seguretat, però s'han de fer també altres qüestions, però lo important és que fer i tindre una pressió policial perquè el delinqüent se senti incòmodo a Benigarló.
1: Jo, com a última pregunta, des de Benigarlum, creieu que Benigarló està aprofitant totes les oportunitats de finançament d'altres administracions?
0: Pues bueno, jo crec que en Benigarló no està aprofitant cap oportunitat de finançació i de subvencions d'altres administracions. Jo, d'alguna forma, una de les coses que ens van portar o ens van motivar en un principi a pactar en el PP i no pactar en el PSOE, per dir alguna cosa que podem haver pactat a dreta o a esquerra, és que la Generalitat estava en mans del PP. O sigui, la Generalitat va guanyar aquelles eleccions, i pues, bueno, però potser si pactem en el PP tindrem més possibilitats de portar subvencions a Benicarló, de portar inversions a Benicarló per part de la Generalitat. És que la Generalitat en Benicarló mos ha tingut totalment abandonats. En Benicarló no hi ha hagut inversions reals de la Generalitat. I ja no dic només pel tema del Ramon Cid, que també, sinó per altres temes. La Generalitat, jo recordo un dels primers viatges que vam anar l'alcalde i jo a València, va ser per el tema del pont sobre el Barranquet. Uh-huh. El primer viatge van dir que sí, que el farien, però el segon viatge molt van dir que no el farien, perquè diu, no, és que això és una carretera que és local, això no és un tema de la Generalitat. I jo li vaig dir, escoltem, vostès han refet tota la carretera de Benicarló a Península, en la part de Península, que han posat vostès els diners, i això també era una carretera local. Però jo no dic que me tinga que donar la subvenció d'una manera o d'una altra, me la dona de la mateixa manera que la donada a Península per arreglar la part de Benicarló. I ells va acabar la conversa. Mm. És a dir, la Generalitat aquí a Benicarló mos ha tingut abandonats, i jo no sé, ahir hi ha hagut una part de que, evidentment, perquè dins de lo que són, dius, bueno, mana el PP i el PP pues, té molts ajuntaments a la Comunitat Valenciana on mana també el PP, i el que l'ajuntament que és més reivindicatiu pues, és l'ajuntament el que s'endú més diners. Claro, aquí a Benicarló pues, la desgràcia és que l'ajuntament, els nostres polítics del PP pues, no són gens reivindicatius, i com són gens reivindicatius, doncs inversions no n'han vingut. Jo crec que jo per exemple recordo les reunions que hem tingut per el tema del Ramon Cid. Bé, és que allí en aquestes reunions que venia també l'alcalde, venien també altres, venia la directora del Ramon Cid, venia també el president de l'AMPA, i jo me discutia en el director general hasta el punt que m'allà un dia que quasi m'havia del despatx d'ell pel tema del Ramon Cid, perquè vaig discutir el que tenim que discutir. Vale, pues vostè si és del PP també discutix que en este senyor, si vol que vinga la inversió a Benicarló, no es pot quedar callat ahir sentaet a la Paula. Jo crec que aquestes coses, què passa? Que no tenim polítics ara en aquests moments que hagin reivindicat, i per tant pues, mos han quedat sense res. Però això no està passant ara només, ha passat anteriorment. Jo, antes parlem del bulevard. Per què a Benicarló han fet esta primera fase del bulevard, que penso que pujar 1.700.000, i altres pobles al costat, però dir en el que estem ara, aquí s'han gastat 7.000 milions d'euros per part de l'Estat. Això, el problema del bulevard és que en un principi, que no sé qui ho va negociar a Benicarló, no sé si ho va negociar l'època última de Marcelino, la primera de l'alcaldessa Charo, però qui ho va negociar, ho va negociar malament. Perquè resulta que a Benicarló dos xavos i el poble costat va fer el mateix, pues, multiplicat per 200. Això està mal negociat. Claro, després allí pues, diu, és que el nostre boulevard és una xapussa, està molt feo o no mos agrada. Claro, que, és que vostè, és que ahir hi havia calderilla per fer el boulevard. No podíem ni expropiar una finqueta per ficar la rotonda al mig de la Nacional. Com, quin boulevard hem de fer? Això s'ha de tenir que negociar correctament. És més, jo crec que això s'ha de tenir que negociar conjuntament Benicarló i Vinaròs, i fer tot un bulevard des de allà baix a la ratlla del terme de Benicarló, al costat del Family, fins al final de Vinaròs, i fer tot el que és esta Nacional 340, tot una espècie de bulevard, que això s'ha de tenir que negociar i fer algo conjunt entre Benicarló i...

0: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 23 de juliol del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies així a la ràdio. Comencem en Pinaròs i és que la regidoria d'Obres i Serveis reforça la brigada municipal amb la incorporació de 6 treballadors. Cal destacar que 5 d'aquestes places són temporals, que venen a cobrir diverses baixes, a més de formar part d'un programa d'ocupació amb l'objectiu de fer costat a l'actual plantilla de treballadors. El regidor d'Obres i Serveis, Josué Brito, ha indicat que les 6 incorporacions, sobretot, faran tasques de manteniment i millora tant de les instal·lacions municipals com del mobiliari urbà. I continuem a Vinaròs i és que el PP destaca la inversió de 117.500 euros de la Generalitat Valenciana per a millorar el confort tèrmic dels centres educatius de Vinaròs. El Partit Popular de Vinaròs i a través del seu portaveu Juan Amat ha valorat molt positivament aquests diners que la Conselleria d'Educació ha transferit als centres educatius de Vinaròs per a que s'adapten les seues instal·lacions i milloren el confort tèrmic dels alumnes i professors. A Vinaròs, aquests 117.500 euros es reparteixen de la següent manera. El Centre d'Educació Especial Baix Maestrat rebrà 5.000 euros, el Col·legi Jaume I i el Manuel Foguet 10.500 cada un, el Col·legi Misericòrdia i Sant Sebastià 10.000 euros, el Col·legi Assumpció 9.500, el EOI Maestrat 11.000, el IES Leopoldo Querol 21.000 euros, el IES José Vilaplana 25.000 euros i l'Escola de Persones Adultes Llibertat rebrà un total de 5.000 euros. I ens anem a Benicarló i és que en contraposició a les ajudes de la Generalitat Valenciana a Vinaròs, el regidor de Benigazlum, Juan Pascual Sorlí, ens parla d'un abandonament per part de la Generalitat a Benicarló i això és el que deia.
1: És que la Generalitat en Benicarló ens ha tingut totalment abandonats. En Benicarló no hi ha hagut inversions reals de la Generalitat. I ja no dic només pel tema del Ramoncit, que també, sinó per altres temes. La Generalitat, jo recordo un dels primers viatges que vam anar l'alcalde i jo a València, va ser pel tema del pont sobre el Barranquet. El primer viatge van dir que sí, que el farien, però el segon viatge ens van dir que no ho farien, perquè diu, no, és que això com és una carretera que és local, això no és un tema de la Generalitat.
0: I continuem a Benicarló i és que el municipi competirà un any més per aconseguir la bandera verda de Covidrio. Banderes verdes premia l'esforç de l'hostaleria local i de l'Ajuntament per el seu compromís amb el reciclatge d'envasos, de vidre i la lluita contra el canvi climàtic. Un total de 82 restaurants, bars i xiringuitos de Benicarló s'han sumat a aquesta iniciativa. El PSPV-PSOE denuncia que els primers pressupostos de Pérez Llorca imposen l'apartheid de Vox i agreugen la retallada inversora a Castelló. Segons el coordinador dels diputats i diputades socialistes de Castelló a les Corts, Rafa Simó, que lamenta que PP i Vox hagin rebutjat totes les esmeses socialistes per a corregir el càstig a la província i anuncia que el PSPV estudiarà accions davant del Constitucional per discriminació. Aquestes són les seues paraules.
2: L'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat Valenciana demostra que per al Partit Popular el que importa a la província de Castelló no són els serveis públics, la sanitat, l'accés a la vivenda o l'educació, sinó el que preocupa és protegir la debilitat de Pérez Llorca i accedir als postulats de Vox amb la prioritat nacional. Afortunadament, en uns mesos, el Partit Popular el Consell, el Partit Popular de Mazón i de Pérez Llorca seran història i tindrem la primera presidenta de la Generalitat, amb Diana Morán, que per fi ficarà a Castelló com a prioritat per al Consell.
3: Aquest estiu la música té cita amb el mar. Del 24 al 26 de juliol, les cases d'Alcanar acull una nova edició de La Mar de Música. Tres concerts amb artistes de primer nivell, música clàssica i tas de vins en un escenari únic davant del Mediterrani. Essències Quartet obrirà el festival amb un espectacle que fusiona música espanyola i dansa. El Quartet Singular oferirà un viatge per les grans obres de la música de cambra. I la pianista Paulina Dumanaite tancarà el festival amb un recital ple de sensibilitat i virtuosisme. La Mar de Música del 24 al 26 de juliol a les Cases d'Alcanar. Consulta tota la informació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar.
4: Aquest estiu, la festa t'espera a Panoràmica. Del dimarts 11 al dissabte 15 d'agost, viu les festes d'estiu 2026. Amb activitats infantils, esports, el dia de l'aventura, orquestra, tardeo d'estiu i nits per a compartir, conviure i gaudir al màxim. Vine amb la família i els amics i fes que aquest estiu siga inolvidable. T'esperem! Un missatge de l'Ajuntament de Sant Jordi.
3: Atención aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeniscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
5: San Mateo, cae el sol.
6: Tardeos Chill en el Jardín de Bodegas Besalduc Valls en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica-pica a la puesta del sol. Todos los sábados, de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-6280 o en www.bodegas.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
7: Sube la vibra. Se siente distinto en San Mateo.
0: I continuem a la província i és que la Unió Llauradora i Ramadera ha posat en marxa la creació d'un col·lectiu de propietaris afectats pel futur corredor estatal de transport d'hidrogen que travessarà la Comunitat Valenciana amb l'objectiu de defensar unes explotacions transparents, unes indemnitzacions dignes i la protecció de les explotacions agràries afectades per aquesta infraestructura. La construcció d'aquesta infraestructura i adaptació de l'existent es preveu entre 2028 i 2029. El projecte contempla un traçat de 393 quilòmetres en la Comunitat Valenciana i afectarà a 100 municipis de les tres províncies. No obstant això, des de l'entrada per Catalunya i fins a Montesa o Albaida i des de Tibixixona fins a Múrcia, no s'expropiarà perquè es pretén utilitzar el conducte ja fet i que transcorre paral·lel al transport de gas natural. D'això ens parla el tècnic d'expropiacions de la Unió, Salva Bosch.
8: Des de la Unió hem creat un col·lectiu d'afectats pel futur corredor d'hidrogen verd que travessarà la Comunitat Valenciana i que afectarà un centenar de municipis. Estem a favor de la transició energètica i de les infraestructures estratègiques, però exigim que no es facin a costa de jaurors i ramaders. Allà on es facin les provisions, reclamem transparència, valoracions objectives i indemnitzacions justes que cobrisquen realment els danys i perjuïcis ocasionats. També demanem que es minimitzin les afeccions durant les obres i que els terrenys recuperen tota la seva capacitat productiva una vegada finalitzades. Els nostres jaurors i ramaders no poden ser qui paguen el cost d'aquesta transformació energètica.
0: I ens anem a Santa Magdalena, i és que les seues festes patronals segueixen avant amb una intensa programació, i després de la presentació de les festeres i festers, els dies dedicats a les disfresses, associacions i paelles, li va tocar el torn a la programació religiosa, i és que ahir es va celebrar la festa de la seua patrona, Maria Magdalena. I passem amb les farmàcies de guàrdia. Vinaròs, farmàcia Vinaròs, al carrer País Valencià número 15, i a Benicarló, la farmàcia Febrer, al carrer Jacinto Benavente, número 5, que passeu una molt bona vesprada.